0: Com està Francisca Enricart? Com ha evolucionat en aquests 3 anys des del diagnòstic a avui? Com està ara mateix?
1: Bueno, ha fet canvis. No era quan li van detectar, era, diguem, moltes pauses molt grosses de lo que estava fent, però ara de cada dia pues va baixant i s'engreu, l'enfermedad se va tornant més dolenta. Jo ho veig, jo li estic notant. Això és igual que una mare que té fills, pues se'n dona compte el seu fill quan comença a caminar, quan comença a menjar, quan comença, si fa una cosa rara, d'una metge, manen que no digui que està malalt. És una cosa psicològica en el mateix temps que estem en això malalt, que m'ho donen en compte.
0: Clar. I com ha canviat la teva vida?
1: Molt. Te canvia molt. Te sent que tornes major. Te sent que estàs, no sé, que la teva vida ja, el més guapo ha passat. I el que ve, pues, no és tan guapo, però bueno, hem de viure per endavant.
0: Bueno, però el temps ha de veure, Francisca. És vera que sí. és molt dur i és vera que sempre mos demanam qui cuida en el que cuida, no? I en aquest cas ets tu, la persona més a prop d'en Ricard, i és un procés molt difícil de dur, perquè a més l'estimes i no t'agrada veure-lo així, però no. Però estàs allà i pots ajudar-lo, el tens a veure.
1: Sí.
0: Això te fa bé, sentir que...
1: Sí.
0: Bueno, que pots estar amb ell i ajudar-lo, que, sí. Bueno, que aquest procés pues, no sigui tan dur per ell.
1: Bueno, però mira, jo te vull dir una cosa, quan d'una malaltia les malalties totes són dolentes, però resulta que qualsevol enfermedad t'operen i està en la possibilitat de que se curarà o no se curarà, seguirà igual o pitjor, però aquesta enfermedad sabem que no era per enrere. És una enfermedad que va per endavant sempre, i això és el que mos, és que l'acompanyem, és el que mos sentim malament, o jo principalment me sent malament per això. Però jo dic, si jo sabies que d'aquí 5 anys o d'aquí 2 anys hi haurà una medicina que les tornarà així com estiguin ara, que pugui caminar, que pugui girar amb ell, que no mos topa moltes vegades. Però això sé que no és bueno, que no és positiu, és negatiu, i això és el que jo em sé malament.
0: Sí, perquè...
1: Però jo tinc família que m'ajuda molt, tinc 3 filles i són 3 encants de filles, i tot, me donen tot el que puc, a part ni més d'elles, perquè tenen família i totes 3, però elles me diuen, tu mos has ajudat a nosaltres i nosaltres t'hem d'ajudar a tu perquè el papà ho necessita i mos estimen tots. Som una família molt bona, gràcies a Déu.
0: Què vos diuen els metges? Perquè és veritat que és una enfermedad que hoy por hoy no tiene una cura, no hay cura definitiva, però sí se ha avanzado mucho en estabilizar a los enfermos de Alzheimer. Que, com deien a Francisca, que no vagi a més.
1: Sí.
0: De moment heu trobat no sé si és el medicament o la manera de que, en el vostre cas, l'Alzheimer no avance. Existeix, bueno, aquesta possibilitat que vos diuen els metges?
1: Ho diuen, però no arribem a... No arriben a... També les coses com són, la seguretat social, jo no tinc res contra la seguretat social, des de luego, però quan ja t'han de diagnosticar el que tens, però que ja de, antes tot el temps que va estar en projecte, diguem, que per saber que tenia, cada 2 mesos, cada mes i mig, anàvem al metge, anàvem a la Quirona a Palma, i molt bé. Quan els 2 anys me'n van passar, me'n van derivar a la normal, a la seguretat social, pues ja ara cada mig any o cada any. I les persones aquestes avancen molt aviat i no ho trobo igual, m'entens? No sé si m'explica bé, però bueno.
0: No, ho expliques molt bé, que són visites cada 6 mesos aproximadament,
1: sí,
0: que és massa temps per un malalt d'Alzheimer,
1: no? Perquè nosaltres veiem que l'evolució que feim és més, fa més via.
0: Clar.
1: Perquè no és com els primers anys, ara és més ràpid.
0: Avança més aviat.
1: Sí.
0: Paca, i com és aquest suport que reps aquí a Sallà de la Memòria? Ara deies, és molt important, m'ajuden...
1: Sí,
0: bueno,
1: suport
0: psicològic...
1: Sí.
0: Com t'ajuden a tu, a Sallà?
1: Pues m'ajuden que venc a la psicòloga i tinc unes xarxes amb ella, llavors també fan xarxes en comú, que ara demà es cal prenia una, i ben que dir, vos ajuden moltíssim, és un puesto que està molt bé, jo m'agrada molt i sí.
0: Ai, Paca, jo el que voldria és fer-te una abraçada molt forta i li diré a Sònia que te la faci per tots nosaltres.
2: Sí, vosaltres no ho heu pogut veure, però hem estat tota l'entrevista amb les mans agafades perquè, bueno, lo hemos podido escuchar todos, ¿no? Es un testimonio que lo decíamos antes de empezar la entrevista. Yo le decía, Paca, vas a ayudar muchísimo con tu testimonio. Seguramente ayudará a muchas personas que se encuentren en la misma situación o que estén recibiendo ahora mismo un diagnóstico, que sean familiares y que se encuentren, pues como tú te encontraste el primer día, un poco perdida y ahora doncs, ya tienes más habilitats y ya ho portes d'una altra manera.
1: D'una altra manera, sí, és vera. I aquí, en el llarg de sa mare, pues, m'ajuden que el meu home, jo em fa pena dur-lo, però m'ajuden que, per lo menos, aquest temps que està aquí, jo me pugui estar un poc més tranquil·la. Faig un parèntesi, diguem, perquè ven el dematí i el duc a migdia, després ven que sa calor escala, després està 5 hores en total, i aquest tenc de matí el puc cuidar i estar amb ell i estem tot el temps xerrant i això el que podem i es, cada vegada jo ja m'he tranquil·litzada, torno a venir, fins ara anar a dormir i això per jo és una ajuda molt grossa aquesta casa és enllà de la memòria per jo és fabulosa i tothom hauria de tenir-ho tothom.
0: Francisca Fiol, moltíssimes gràcies. Paca, ja per nosaltres, sí, per sempre. Sí. Moltíssimes gràcies.
1: Sí. Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Paca.
0: Qué maravilla el testimonio de Paca. Le agradezco muchísimo que se haya abierto y nos haya explicado, ¿no? La dureza de este proceso, seguro que, bueno, hay muchas personas oyentes, ¿no? Hijos, familiares, parejas, ¿no? Que se sienten muy identificados con el testimonio de Paca y historias que conocen muy bien Sonia, allí en la Llada de la Memoria. Y ahora agradecía mucho Paca, ¿no? El trabajo que hacen desde la Llar también con los familiares, ese apoyo, ese acompañamiento tan necesario.
2: Sí, i m'acompanya Catalina Gos de Arriba, que és la directora de la Llar de Memòria i també neuropsicòloga. Bon dia.
3: Bon dia, Sònia.
2: I, además, claro, ha podido escuchar el testimonio de Paca, una familiar que conoce y muy bien, y la importancia de lo que nos explicaba ella, que lo ha repetido en muchas ocasiones, ¿no? Lo bien que se siente en la Llar de la Memòria, porque decía, claro, la persona diagnosticada, en este caso su marido, no se da tanta cuenta de lo que está ocurriendo. Es el familiar el que ve todos estos cambios y el que tiene que, en parte, afrontar la situación. Y vosotros aquí trabajáis con ambos, con el usuario y también con los familiares.
3: Exacte. Tenim tant el servei orientat cap als usuaris per intentar estimular i intentar que la malaltia no avanci tan ràpid, fent tot aquest tipus de teràpies no farmacològiques que tu bé has pogut veure aquí en el centre amb nosaltres, i després la part de cuidar en el cuidador. Hem de cuidar en aquest cuidador que sí que ell és conscient de la malaltia que tenen, ja sigui Alzheimer o un altre tipus de demència. Per tant, cuidar en la Paca i tots els que acompanyen en els domicilis a les persones que tenen un diagnòstic d'una malaltia neurodegenerativa com és Alzheimer, pues és molt important, i des de la Llar de Memòria li donem tota la importància.
2: Seguiremos con la entrevista, Catalina, pero ya quiero incorporar a otra voz, que es Marisol Cladera, que además es psicóloga de aquí de la Llar de la Memòria. Bon dia.
4: Bueno, no soy psicóloga, soy arteterapeuta. Sí, hacemos los famous talleres d'art teràpia amb ells, molt adaptats a ells. És un tipus d'art teràpia molt adaptada.
2: que és una de les activitats que es realitza aquí a la llar de la memòria. I Catalina, ara que escoltàvem el testimoni de Napaka i no, que ens ajudava molt a entendre el paper del familiar, com és l'acompanyament que vosaltres feu des d'aquí? Perquè ella ens explicava que pot xerrar amb una psicòloga. Com és l'acompanyament que vosaltres feu des d'aquí en els familiars?
3: Nosaltres fem un acompanyament setmanal, quinzenal o mensual amb la psicòloga familiar, que avui no has pogut parlar amb ella, però és na Laura, i ella els acompanya en aquestes sessions individualitzades o grupals, val? Demà, per exemple, fem una xerrada a les 6 on ja s'han apuntat 14 famílies, i sobretot l'importància d'aquestes sessions és donar informació de què s'esperaran de la malaltia d'Alzheimer o un altre tipus de demències, personalitzar cada cas, val? I que la persona també vegi aquest suport per part del psicòleg i que li donguin certes pautes que de vegades els familiars te demanen. És normal que no se vulgui dutxar, val? Que se posi agressiu per voler-lo dutxar, i clar, hi ha dubtes que puguin tenir familiars que nosaltres li puguen donar una resposta, no? O com ho hem de fer, com ens hem de comunicar amb aquell familiar, quina és la manera més adequada perquè el dia a dia sigui molt més fàcil també, i no hi hagi tant d'angoixa a darrere, val? I sobretot llevar aquesta, jo sempre li dic, una motxilla que duen carregada de predes, doncs quan venen a la sessió de psicologia anant buidant aquestes predes, anant descarregant aquest pes, perquè si no buidam, cada dia se van afegint més predes, no? I cal buidar una mica aquesta part emocional i cuidar aquesta part emocional de familiars, perquè el que dèiem, acompanyar una persona, un cuidador, un familiar, és acompanyar-lo en aquest camí d'un dol en vida. Estan convivint amb aquella persona que tant estimes, com Napaka ha dit, 50 anys de matrimoni, però aquella persona està perdent capacitats i facultats i està perdent autonomia i necessita d'ella per poder tirar endavant en el seu dia a dia. Sense l'ajuda d'aquell familiar, la persona de vegades pues, se troba perduda i totalment desorientada. Per tant, han d'ajudar. No queda d'altre que posar recursos humans, professionals, per ajudar en els familiars.
2: Esther, tanto Catalina como Marisol te están escuchando.
5: Sí, bueno, yo además de saludarlas, quería recordar que la Llar nace para dar un poco respuesta a las carencias que arrastraba Sa Pobla, en este caso, como municipio, también sus alrededores, en la atención a estos pacientes y a sus familias. ¿Cómo ha cambiado desde vuestra llegada esa atención y, sobre todo, si están pudiendo atender o asumir toda la demanda actualmente?
3: És una molt bona pregunta, Esther. La Llar de Memòria va néixer el 2009 arrel de famílies que van tenir el diagnòstic d'Alzheimer i no sabien què havien de fer amb elles. Els deien, convé que facin estimulació cognitiva, i no sabien a on havien d'anar ni cap a... no sabien quin camí havien de prendre. I de Margalida Serra, que encara forma part de la junta directiva, i Antoni Torrents, que també encara formen part de la junta directiva de l'associació, varen tocar part a l'Ajuntament de Sa Pobla i varen tenir el suport de l'Ajuntament per obrir un petit local i poder posar en marxa en professionals, psicòlegs i sociosanitaris petites sessions d'estimulació cognitiva. A poc, quan se van introduir voluntaris, jo mateix en el 2012 m'hi vaig introduir com a voluntari perquè em varen cridar, i bueno, hem anat fent passes i demanant ajudes, demanant tant ajudes en el govern balears, Consell de Mallorca, ajudes de municipals, i després ajudes a entitats privades, com sigui Caixa Colònia, CaixaBank, toques portes per tots, perquè te puguin donar una mica d'ajuda. I el 2020 ja vàrem acreditar i autoritzar aquest centre de dia i el servei d'estimulació cognitiva, perquè aquí a la Llar de Memòria tenim doble servei, i bueno, hem pogut donar molta més resposta. En total ara mateix ja tenim 55 persones no només de centre dia, de centre dia n'atenem 35, de servei d'estimulació cognitiva n'atenem a 20 persones actualment. I encara així tot no arribam a tota la gent que voldria ser atesa. A dia d'avui tenim a 17 persones en llista, en llista d'espera que no poden ser ateses.
5: Pues estas son las cifras. En cualquiera de los casos, pues es una muy buena evolución, fais una feinada. Desde aquí os lo agradecemos y mucho. Y quería preguntarle por otro dato que preocupa y mucho, y es que se estima que más del 50% de los casos de Alzheimer no están diagnosticados. ¿Qué diría usted que provoca que esté tan infradiagnosticado? Y además en niveles tan altos, la mitad de la población que lo padece no lo sabe.
3: Sí, hi ha una manca de consciència, perquè de vegades quan que és veritat que l'Alzheimer afecta a una població de la mitjana edat a partir de 70-75 anys com si fos una malaltia d'adults, no? Com de la tercera edat, i aquest estigma a nivell de societat crec que l'hem de rompre, aquest estigma i que perdin la memòria no ho han de normalitzar, perquè hi ha gent que diu, bueno, normal, té 90 anys, en té 80, no? I normalitzar amb aquestes pèrdues de memòria, o aquesta dificultat de llenguatge, o dificultat de raonament, o se m'ha posat agressiu, darrerament no apareix ell mateix. I tu dius, uepa, això ho fa abans? No, doncs pues aquí mos hem de preocupar i hem d'anar a atenció primària, que mos derivin a neurologia, si cal, per tal de que hi hagi un diagnòstic a darrere. I aquí ja aprofita Esther, que com a Dia Mundial de l'Alzheimer, llevar s'estima la demència, rompre el diagnòstic que ve de molt enrere de demència senil. La demència senil no existeix. És a dir, la demència, hi ha molt de tipus de demència, mal? Però senil vol dir que a partir de 65 anys pues, com perds capacitat. I no és així, mal? A partir de 65, 70, 80 anys tu hauries de mantenir les teves capacitats dins la normalitat, mal? Per tant, hem de rompre ja aquest diagnòstic, hem d'anar a concretar el diagnòstic en si, mal? Tenim el diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer i altres demències, ja sigui la demència vascular, la demància per demència tipus Parkinson, la demància per coses de Lewy, la demància frontotemporal, és a dir, que hi hagi un diagnòstic concret per poder personalitzar i atendre millor a cada una d'aquestes persones.
5: Clar, i no normalitzar, tant, no? No, perquè al final...
3: I no normalitzar, exacte, sí.
5: A partir de los 65 años perdemos la memoria. Bueno, no normalitzem això perquè no li posarem atenció, no?
3: Exacte.
5: Catalina,
3: just fem una xerrada d'això, en guany.
5: Deixa'm el darrer minut, mos queda un minut, i li volia demanar a Marisol Cladera, que fa aquest taller d'art teràpia, que mos digui com són aquests tallers, la teràpia a través de l'arte.
6: Sí, sí, és més com exploració. Bueno, està molt adaptat a ells, i més és una generació que no està molt acostumada a manejar segons quin tipus de material, ni brutes a les mans i aquestes coses, i intentam això donar com un espai de llibertat creativa. Quasi som sí, com que s'atrevesquin a fer coses que no havien fet mai.
2: Y a més, Esther, que Marisol nos explique en 30 segundos porque han hecho hasta una exposición que se inauguró el 18 y se puede visitar todavía el 20 y el 27 de este mes.
6: Sí, ara cada any coincidint en el mes de l'Alzheimer, fem una sèrie d'activitats, i cada any ja fa uns 4 anys que organitzem una exposició que durant uns mesos ens centrem en un artista, ens inspirem en ell, i després culminam en l'exposició. I enguany ha estat en Louis Bourgeois. Hem agafat l'autora de l'Aranya des Guggenheim, perquè la gent la situï. Hem agafat i d'això.
5: Tenemos la oportunidad de ver este trabajo que hacen desde la Llada a la Memoria, y lo tenemos que dejar aquí. Catalina, Marisol, gracias a todo el equipo por esta acogida. Sonia, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
5: Hasta ahora.
2: Gracias, adiós.
5: Llegamos a la 1:00.

0: Bones tardes, mallorquinistes. A la fi hem guanyat un partit a fora camp. Jo ja ni me'n recordava de la darrera vegada, que mos va passar això. No sé si va ser un 0-1 per mi en el camp del Jerez amb un gol d'en Tronquito Magdaleno, que condena. Però a un autèntic mallorquinista res li va bé i troba que ha jugat molt malament. I així tot, figura't, anant tercers a 2 punts de ascens directe. Imagínate tu quan empecemos a jugar. Fa 2 anys i pico eliminàvem a la Real Sociedad en el Real de Arena per jugar la nostra quarta final de Copa del Rei. Ara, un poc més tard, jugam a Zubieta davant del seu filial. Això sí, estamos creciendo. Estamos creciendo, això ho heu de tenir clar. Un camp aquest de Zubieta on mai escoltaràs allò de l'afició que és el cantàs clàssic o la Fondo Norte o la Fondo Sur. Més que res perquè darrere les porteries, el lloc de graderies, tenen unes estanteries de canyes de bambú, una espècie de fustes, ja. No hi ha ningú segut. Sí que hem de reconèixer que per molts millor mig des que han de segona divisió no està trobant la forma de controlar i dominar els partits. Que per moments s'embossen els partits. Estan més embossats que les tronetes del pont de Sant Oliva quan plou molt. Hem de reconèixer també que no és fàcil jugar davant un filial. Podria pareixer que la Real B jugaria més defensiva, perquè té un jugador que no en quita, i Jones defensiu, i més conservadora, té un porter que no en fraga. Però la veritat és que va demostrar ser un equip valent i ofensiu, que mos va posar en dificultat per moments, mentre nosaltres érem incapaços de xutar a la porteria contrari. Tan fluid va ser el nostre joc que el meu amic dels Berros, Miquel Prieto, que veiem els partits pliats, me va dir, la Real Sociedad de Narconada, Satrustegui, López Ufarte guanyarien aquest Mallorca 2-0. I jo li vaig dir, no està malament, és molt bon, que diu, sí, però és que ara ja tenen 70 anys. És que si de vegades és empalagós veure jugar al Mallorca, ja no t'he dit res si juga a les dues, que com d'ell està allà dinant, no te passa ni a dinar. L'espectacle va ser més empalagós que un concert d'anar a l'Etxupaco. En Raillo, que quasi no va entrenar durant la setmana, tenia més feina que el perruquer d'en Donald Trump, perquè el nostre mig d'escamp no ajuda massa en tarees defensives, i va demanar el canvi. I a vista de que no arribàvem a porta, el míster Luis García va fer debutar en Xutallà, perquè Xutallà d'una punyetera vegada. Juntament amb en Puymal, en Roque, en Cerdà i en Buxa, lo qual me'l va donar més arribada. El nostre home gol i pitxitxi de la categoria, el bou Adrián Fuentes, que deambulava pel camp amb més pena que glòria, va agafar una pilota en el lateral de l'àrea i va veure un forat. I ui, quan en Fuentes veu un forat, cago en d'ell, s'enquilenteix més estió que un carregador de mòbil comprat en els xinos. Va arrenquear com un avisti i va fotre un golarro. Si feim un vídeo amb els 4 gols que ha fet de mallorquinista, encara li donaran el Balón d'Oro, perquè la veritat és que són gols d'autèntic crac. Ara molt bé, un calendari en teoria complicat. El gell de la categoria, Almeria, Girona, Las Palmas, Eibar, i qui sap, igual davant d'aquests equips més potents, són capaços de treure la nostra millor versió. Això és molt llarg, i el més important, a part de jugar bé, és treure punts. Bé, no el més important, l'únic important. Ganar, ganar, ganar i volver a ganar. Eso es el fútbol, com deia el Luis Aragonés. I ja veràs quan empecemos a jugar. Que condena. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre. Just a young gun
1: with the quick fuse. I was uptight. Es que tiene razón.
2: Estoy con Esberro. Porque ya verás todavía, cuando empecemos a jugar. Claro.
1: Todavía el margen de mejora de este Mallorca es mucho. Mucho,
2: mira, he hecho la regla de 3. Esto es fácil. Esto son matemáticas de segundo de ESO.
1: Bueno.
2: Si 42 jornadas es el 100%, 6 es X. ¿Vale? Tú multiplicas 6% y lo divides entre 42, llevamos, ¿cuánto, Biel? El 14% de la temporada.
3: Te sato vies estudiar totes de matí.
2: No, hombre, no,
3: han estat estudiant totes de matí.
2: Lo único que te sirve de matemática para aplicar
1: para a
2: tu vida diària és eso.
1: De...
3: Yo me agradaba
1: mucho pues de que llamamos el 14.
2: Mira, esto te lo voy a hacer de cabeza en directo. 14, 90, 96, que nos queda un 90 y...
1: Ah, los puntos.
2: Claro, nos queda un 86.
1: Ah, vale.
2: No, nos queda un 86% de la temporada.
3: Ah, bueno. Yo pensaba ahora me habría cerrado los 31 goals que hubo Barcelona, pero...
1: Porque subiremos directos, Alberto.
2: Bueno, esa es la idea.
1: Claro.
2: Esa es la idea.
1: Porcentaje. ¿Sabes si...?
4: Ya gol por partido ascendemos directo.
2: Bueno, pues podría ser.
4: Portería cero.
2: Portería cero.
1: Portería cero. debe todos los partidos.
2: Hay que hacer bueno el punto. Como decía Aguirre, hay que hacer bueno el punto que te da la liga, nada más salir a jugar y a partir de ahí a sumar.
1: Pues, Miguel Vilchez, muchísimas gracias.
4: A vosotros, buenas tardes.
1: Miguel Alemany, hasta luego. Y Alberto Hernando, nada, ese puntito.
2: Hombre,
1: ¿quién lo querría tener?
2: Que se lo digan al Mallorca, un punto más, un punto menos. Adeu.
1: Nos marchamos, deu.